Johnny Abreu i els de Mica, oh Mica, si tu s'enamores. I olla que el teu pai no ha d'estar. Ai, ai, les portes mai. Jorge Amat, Jaskin, fas compte.